0: és un èxit, sona als 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: entre els primers raigs de claror.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu.

0: Los sábados, de 10 a 11 de la noche, World Dance Music, con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. En los 40, World Dance Music, presentado por DJ Nano. Barcelona, 93.9. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.
1: En los 40. José Vicens.

0: el Bruno Mars amb I Just Might, l'encarregat de donar-te la benvinguda a aquesta nova horeta a través dels 40, dissabte a la tarda, i han passat l'huracà i la ressaca, també una micona, dels 40 Poble Mercè, ahir a la platja del Bogatell. Increïble, quin mar de persones, de caps, gaudint al màxim amb un cartell fantàstic. I parlant de coses fantàstiques, mira què tinc ara per tu.
1: El so més nou, els 40.
0: Maluma, Shakira i això que s'anomena Agua.
2: Tu

0: Efectivament, és el Manuel Turizo. És el seu últim gran èxit a casa nostra, això que s'anomena Por un pendejo no sé llorar. Salut, mi reina. I a més, aquesta setmana ens ha confirmat que estarà amb nosaltres als 40 Music Awards d'aquest 2026. Trobaràs tota la informació als 40.cat. Recorda que enguany se celebra a Barcelona.
1: Els 40.

0: És l'última cançó de la colombiana Karol G en col·laboració de la Judeline i també del Rusowski, això que s'anomena Baby Wow, que ha anat creixent en fama i popularitat com l'escuma, de debò, ha sigut completament increïble.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I el que també és realment increïble és aquest nexe que aconsegueix la de Sant Climent de Llobregat amb els seus seguidors. És que no para, amb cançons com aquesta, la més nova de l'Aitana, Conexión Psíquica.

0: Ai, dia soleado, no faltava per aquí Mike Towers amb Quevedo. I atenció perquè de seguida veiem una bona batxata plegats amb dos dels grans del gènere. Abans, arriba la cançó en català més important de la setmana.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana... Els 40.
0: Efectivament, és la col·laboració que han fet els germans de Sant Andreu a Barcelona, els Ginestar, amb el de Sant Feliu, amb el Nil Moliner, porta per títol Amb qui estaràs?

0: Van marxar de gira plegats i van aprofitar doncs, també per fer col·laboracions juntes en un disc fantàstic. Romeo Santos, Prince Royce, una miqueta de batxareta a aquesta hora de la tarda del dissabte per gaudir d'aquest tardós. Escolta'm, i en un tres i no res, arribem a les 7 de la tarda. Evidentment, amb molt més per compartir plegats i aquella cançó que tens ganes d'escoltar, de seguida te la poso, eh? De seguida per aquí, Remy Lené des de Chicago amb aquest Love Me Not. La nova de la Miley amb nou estil, nova era. I el número de la setmana. Queda't al meu costat.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.

0: que ens presenta Marta. Una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps? Marta. Marta, la nova cançó de Gorra Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Barcelona, 93.9.
2: Vacances acabades? Ara toca tornar amb força. A Clubs Eurofitness tenim clar que setembre és el segon gener. Reinicia rutines, activa't i posa't en marxa amb nosaltres. Clubs Eurofitness, el teu moment és ara. Troba el centre que tens més a prop a eurofitness.com.
3: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcció Stuxal. AMB Bus Metropolità.
4: El premio al producto más versátil, sin gluten, es para Masarepa Goya.
5: Prueba Masarepa Goya, la harina de maíz sin gluten que se convertirá en la nueva estrella de tu cocina. Ideal para arepas, tortitas, empanadas y mucho más. Entra en goya.es y descubre deliciosas recetas. Porque si es Goya, tiene que ser bueno.
6: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
7: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
8: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
7: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.

0: És la cançó més important d'aquesta setmana. El número 1 dels 40, això ens explicava aquest matí el Toni Aguilar en el nou repàs de la llista setmanal, el del 41 Coca-Cola. L'Ariana Grande aconseguia fer el tron de la nostra llista amb aquesta, la seva última proposta, anomenada Hate That I Made You Love Me, que trobaràs dins el seu últim àlbum d'estudi que ja està presentant i que s'anomena Peril.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: Escolta ja les cançons noves. Els 40.
1: Des de la ciutat de Chicago, als Estats Units d'Amèrica, arriba aquesta jove que fa ja un temps que va estrenar aquesta cançó, que la va produir, la va crear, però ha sigut ara. I gràcies a TikTok, a les plataformes digitals, que s'ha fet viral. Reveal Lené, això es diu Love Me Not. Sí,

0: Diumenge sense drama, o això esperem tots, que sigui més tranquil·let i amb més bon rotllo. Els Catarres, i atenció, la que no té sense drama, sinó que tot al contrari, arriba per arrasar, és la Miley, amb Nova Era. Atenció amb això, que és el més nou. Bass Persuade.
1: Escolta ja el més nou, els 40. Let's go.

Malalt de somnis és el més nou de Sexenica. Ahir van estar esplèndids a sobre de l'escenari dels 40 Poble Mercè, a Bogatell, a Barcelona. I déu-n'hi-do quina notícia ens van donar a sobre de l'escenari. Quina exclusiva! I és que esperen un respir, fan una aturada al camí, però per carregar bateries, eh? Això sí, abans de que es prenguin aquest respir, tenen més corda, eh? De fet, tenen un concert preparadíssim. Ens ho explicaven ahir, als 40 de Poble Mercè. Ara per aquí, Petit Oa.

0: Aquí estava sonant per tu el Bad Bunny amb David tirar més fotos. Escolta'm, de seguida arribem a les 8 i atenció perquè sonarem així. Karol G, You The Line, Rusowski amb Bye Bye Wow. La Adela, que diu que no està a Los Angeles. Ain't in LA. O l'última cançó del Camilo. Es diu El Árbol. Tot això i més està a punt de sonar als 40.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Als 40.
0: Abans, però, arribarem a les 8 escoltant aquest nou talent. Amb aquest, el primer senzill, la targeta de presentació als 40, que s'anomena Que no s'acabi mai. Ell és el Javito.

0: Manuel Turizo. Ja és una de les performances que tenim ja garantides per aquesta nova edició dels grans premis de la música a casa nostra, que enguany reben com cal la ciutat de Barcelona com a seu, eh? Els 40 Music Awards 2026 passaran aquí. I a més a més, el Manuel Turizo ja ens ha confirmat que ell hi serà present.
1: Els 40... Víctor de la Torre.

0: Aquí estava la Shakira, que no para, últimament no para de treballar, té la seva residència a la capital espanyola, a Madrid, i a més, doncs, himne del Mundial, ara col·laboració amb Maluma, està increïble. Molt bé, era el Dai Dai, i ara la nova del Camilo, El Árbol.
1: Els 40.

Aquest és l'himne de la inclusió, de la unitat, de la bellesa, de les persones que provenen de llocs més diversos, d'aquesta cantant eslovaca anomenada Adela Jedgova. Sí, sí. Va estar a punt d'entrar a l'Skatzai. Sembla que finalment es va quedar a les afora, no va entrar en el grup, però que tenien claríssim que ella havia de ser solista. I ho està fent molt i molt bé. Amb això que s'anomena Ain't in LA, no sóc a Los Angeles.

Ull, perquè la Dua Lipa està ja enregistrant noves cançons, eh? Ja els ha vist fotografies, vídeos a la seva gravació. Aquí estàvem al Physical, a través dels 40, just abans d'anar a estar amb tot el que ens queda. I atenció, perquè ara ens arrambem Maluc amb Maluc, que arriba Romeo Santos, Prince Royce, i això que es diu Dardos.

0: tu.
1: Es diu Cara de Cul. La Naina i la Jules versionant la cançó dels Oques Grasses i ens acosten, evidentment, al punt de les 9 del vespre. Jo marxo i torno dilluns a l'Andaia, Catalunya. A partir, doncs, de les 10 aproximadament del matí farem un cafetó plegats amb un somriure per començar amb bon peu la setmana. Ara toca descansar i gaudir de la nit del dissabte. Sigueu dolents, però només una mica, ok?
2: Els 40. Víctor de la Torre.

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: Em desperta una companya perquè...